Giavüsch da Clodurì Bezzola. Mincha tant lessa sfuandrar ein del plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz e schavar ora l'avenir da mes passà. Mincha tant vulessa nascher sot una meldrin seina.